han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig, que demani un desig. I tu, nerviosa, com sempre, per ser el centre d'atenció,